0: En Cultura y Sociedad, Capdepera ya se prepara para viajar de nuevo al medievo con la celebración de su tradicional Fira Medieval, una de las citas más multitudinarias y esperadas del calendario festivo de Mallorca. Durante 3 días, las calles, plazas y la muralla fortificada del castillo se llenarán de visitantes, espectáculos y ambientación histórica para recrear la época medieval.
1: En Capdepera ya se han iniciado los preparativos para su gran fira medieval del próximo fin de semana, una de las más multitudinarias del calendario.
2: Tendrem 3 dies de fira, divendres, dissabte i diumenge, des de les 10 del matí fins a ben entrada la matinada, que podreu trobar aquí paradetes de tot tipus, sobretot artesania, mestres artesans que fan demostracions, menjar i beure, que tampoc no faltarà, que sempre és el que li agrada a la gent, i res, hem preparat un programa amb actes durant tots aquests horaris, actes de teatre, de circ, de música, sobretot, tant amb espectacles itinerants musicals com concerts més al vespre, dansa i res, també tenim la participació de l'Associació del Poble, que sempre comptàvem amb elles i crec que donen un caràcter especial també en aquest mercat. I això, són més o menys 150 paradetes que tenim en aquest mercat, no m'ho acaben més, perquè els nostres carrers són estretats i també només volem concentrar-ho en la zona antiga, en el casc antic, diguem, del poble, perquè té un encant diferent que un carrer normal i en el castell també.
1: Durante 3 días, las calles, plazas y la muralla fortificada del castillo Gavellí se llenarán de gente para revivir tiempos del medievo.
3: És un cap de setmana que tothom l'espera, és una festa molt estimada pel poble, tothom està desitjant que arribi, és un cap de setmana de festa, de veure la gent del poble, un cap de setmana de disfrutar de la música, de riure, de beure, de ballar i de passejar pel casc antic de Capdepera.
1: Este viernes, los escolares del municipio darán inicio a la gran fira medieval.
0: Y Pollença acogerá este próximo domingo un concierto solidario en el marco del Festival de Música Clásica que se celebra en el municipio.
4: Aquest diumenge, dia 17 de maig, a les 7:30 durem a terme un concert solidari del Festival de Música de Pollença. Lo denominam un cicle Festival del Pati, precisament per això, perquè és en un pati de Montició, en un pati de l'Ajuntament. Un concert solidari a benefici d'una entitat de caire social com és a Baimar. És una aposta, no?, de dur la música clàssica de qualitat i, per altra banda, també aquest component de solidaritat a benefici d'una entitat solidària, d'una entitat de caire social del nostre poble, del nostre municipi, de la nostra illa. Aquest concert és un concert d'una soprano, Raquel Camariña, acompanyada d'un